0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
0: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 3. Barregem la música que més ha sonat.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Benvolguts, amics de Ràdio Capital. Us faig arribar, de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro, les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Patmano. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.

0: Natal.
1: Valentina, porta-lo, crele.
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que Sant Feliu de Guíxols ha fet el primer pas per crear un nou polígon industrial a l'àmbit de Cubells, després que el ple municipal aprovés la suspensió de llicències urbanístiques en aquest sector. Aquesta mesura obre la porta a iniciar un nou plantejament i ampliar el sòl destinat a activitat econòmica. L'àmbit de Cubells se situa entorn la Ronda Nord i el camí dels Botanos i s'estén en direcció a la carretera de Castell d'Aro. El planejament municipal ja preveia activitat industrial en aquesta zona i ara l'Ajuntament vol ampliar la superfície disponible. I Antoni Escudero ha estat reelegit per unanimitat president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, després de més de 20 anys al capdavant de l'organització. L'Assemblea General ha renovat la confiança en l'empresari de la Jonquera amb el suport de les 13 associacions que formen part de l'entitat. Escudero ha agraït el suport rebut i ha defensat la feina feta durant els darrers anys, especialment en la representació dels interessos de les empreses turístiques i hostaleres de les comarques gironines. Al mateix temps, ha assegurat que el nou mandat mantindrà com a prioritat l'estabilitat econòmica de la federació i la defensa del sector davant les administracions. I Palamós ha iniciat l'última fase anual dels treballs de prevenció d'incendis forestals a Puigcargol. L'actuació es desenvoluparà durant el mes de setembre. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ha coordinat els treballs i també hi ha participat l'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima. Els treballs se centren en els camins d'accés a Puigcargol i una empresa especialitzada s'encarrega de les tasques forestals. L'actuació inclou la neteja del sotabosc al lateral dels camins. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Hi havia una vegada un llop

0: Volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat.
8: Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que Sant Feliu de Guíxols ha fet el primer pas per crear un nou polígon industrial a l'àmbit de Cubells, després que el ple municipal aprovés la suspensió de llicències urbanístiques en aquest sector. Aquesta mesura obre la porta a iniciar un nou plantejament i ampliar el sòl destinat a activitat econòmica. L'àmbit de Cubells se situa entorn la Ronda Nord i el Camí dels Botanos i s'estén en direcció a la carretera de Castell d'Aro. El planejament municipal ja preveia activitat industrial en aquesta zona i ara l'Ajuntament vol ampliar la superfície disponible. I Antoni Escudero ha estat reelegit per unanimitat president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, després de més de 20 anys al capdavant de l'organització. L'Assemblea General ha renovat la confiança en l'empresari de la Jonquera amb el suport de les 13 associacions que formen part de l'entitat. Escudero ha agraït el suport rebut i ha defensat la feina feta durant els darrers anys, especialment en la representació dels interessos de les empreses turístiques i hostaleres de les comarques gironines. Al mateix temps, ha assegurat que el nou mandat mantindrà com a prioritat l'estabilitat econòmica de la federació i la defensa del sector davant les administracions. I Palamós ha iniciat l'última fase anual dels treballs de prevenció d'incendis forestals a Puigcargol. L'actuació es desenvoluparà durant el mes de setembre. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ha coordinat els treballs i també hi ha participat l'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima. Els treballs se centren en els camins d'accés a Puigcargol i una empresa especialitzada s'encarrega de les tasques forestals. L'actuació inclou la neteja del sotabosc al lateral dels camins. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
8: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
7: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
8: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
7: Escola de Fotografia ERAM.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea.

0: A Les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A Les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona capital aquest Self-Aware.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
7: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat

0: Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web coaligeotermia.com. Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
1: I amb ràdio, també.
0: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
1: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
0: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
2: La millor música del món.
1: La millor música del món.
2: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.

0: cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.
1: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Man Child.

0: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
9: d'assalt. Com el club tenis la Bisbal i el camp.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
10: aquest de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Radio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: Et fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
1: La ràdio de la...
2: Taylor Swift amb el seu So Country i el seu I Knew It, I Knew You.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.

0: ràdio. També.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
0: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
2: La millor música del món.
3: La millor música del món.
2: A Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

Sabrina Carpenter, que ja sap el que és sonar a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends. Al seu treball tenim cançons com, per exemple, Man Child o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres. Activat l'avís de perill moderat per pluges al Baix Empordà. El servei meteorològic avisa de ruixats en diferents moments del dia, sobretot entre el matí i la tarda. Malgrat l'avís, no s'esperen acumulacions importants ni calamar-se. La situació pot deixar pluges intermitents, però sense un episodi destacat. Han nascut les primeres tortugues careta del niu de l'Estartit. Ja n'han sortit 27 cries. Tot apunta que en les properes hores i dies en naixeran més. Aquest és l'únic niu de tortuga marina localitzat aquest any a tot el litoral català. El curs escolar al Baix Empordà ha començat amb normalitat, tot i la jornada de vaga. Durant el dia, els alumnes d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria han estrenat el curs 2026-2027. Ràdio Capital informa que l'inici s'ha fet sense incidències destacades. Uns 650 docents s'han manifestat a Girona i han avisat al govern que només és un primer toc d'alerta a l'inici de curs. Alguns participants han admès que havien pensat a no fer vaga perquè avui era el primer dia de classe. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres. Al litoral i al Baix Empordà predominen els núvols amb ruixats febles i algun plogim moderat. Les temperatures es mouran entre els 16 i els 25 graus, amb màximes una mica més altes a la costa. El vent serà fluix al matí i moderat en alguns sectors. Els xàfecs poden continuar al llarg del dia. Demà i demà passat, temps variable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança. Truca al 972 63 0028.

0: Volta que voltaràs i al Jou Vell tornaràs. Al joubellrestaurant.com. Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 01 55 o entra a nimbustelecom.cat.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: Ràdio Capital també a les xarxes.
0: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

0: pobles.
1: Una ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
3: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se dempeus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: Menòmena.
1: Maxil·les de tic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
2: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Aquesta és la cançó que obre Tope amb la vida, el treball d'Oques Grasses, una cançó 100% positiva que ens encanta i que sona Capital. Elefants, som-hi!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.
8: La millor música
6: per sentir-se bé.
8: Ràdio Capital.
6: Capital.
8: 25 anys.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: l'aspiradora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
1: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
0: I el manteniment?
1: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Mana, mana.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
8: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
10: Ens divertim.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Uller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
5: I amb la ràdio, també.
4: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
5: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
4: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que li

0: Valentina, porta un crele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No.
0: Valentina, porta un crele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital.

0: entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
1: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
2: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
2: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
3: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
6: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
5: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme, Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro i m'honoro també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 4. Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Mana, mana. Maxil·la
1: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
8: La ràdio de l'Empordà.
3: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Què? Fresqueta, eh? 11, 12 graus menys avui, segons quins llocs de les comarques de Girona. I es nota, els que anàvem amb calça curta hem hagut de tornar a entrar a casa i posar-nos els pantalons perquè avui fa fred, però ja tocava. A més d'això que és notícia, volem saludar efusivament els veïns i oients de Vilablareix, perquè som conscients, ens posem en el vostre lloc, del patiment a què esteu sotmesos per culpa d'aquest pàjaro. Notícia d'última hora. Bé, de fa 48 hores, va. Conflicte veïnal a Vilablareix. Un gall toca els allonsis als veïns del poble. Diversos residents de la zona denuncien que conviuen amb les molèsties provocades per un gall, també durant les hores de descans nocturn, i asseguren, atenció, que en algunes ocasions el seu cant s'hauria reproduït a través d'un altaveu. Us ho imagineu? El propietari fot l'altaveu, un micro, davant del gall i el posa a tot dram. En parlarem d'aquí uns moments amb un dels veïns il·lustre. Un micro davant del gall i el posa a tot dram.

0: 2 centímetres a la paret i sembla que estigui construint el túnel del Cadí dins el menjador. Després hi ha les motos, aquella moto que passa per davant de casa a les 2 de la matinada. I tu penses, perfecte, no sabia si estava dormint o presenciant el naixement d'un Boeing. I després tenim els famosos galls de Vilablareix, que ja no són galls, són despertadors amb plomes i ressentiment. Canten a qualsevol hora i tota la població pensant, però aquest gall no tenia feina. Perquè al final, escolteu, el soroll que més ens emprenya és molt senzill. Qualsevol soroll que no fem nosaltres.
1: 972 313 702.
0: Quin és el soroll que més us emprenya? I a més, aquesta tarda, Albert Fort, líder de Diversiones, que contestarà la pregunta, segur que hi ha molts sorolls, el seu no, ens presentarà un diverhit. I també tindrem les col·laboracions dels periodistes Dani Cortés i Carles Ayats, que des de Figueres ens posarà el dia de l'actualitat de l'Alt Empordà i ens recuperarà històries amagades darrere de grans èxits dels 80 i 90. Comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Hola Martí, suposo que te recordes d'aquesta cançó, no?
1: Home, Eyes of Blue, sisplau, gran cançó, bona tarda.
0: Bona tarda, Bona tarda.
1: Però Pol Càrrec, no?
0: Pol Càrrec, exacte.
1: Pol Càrrec.
0: Tu, quants graus han baixat la temperatura a Vilablareix aquí?
1: 20, de 36 a 16, 20.
0: No fotis.
1: Ja prou que es nota.
0: Ostres,
1: tu. Sí, es nota.
0: Ara ho deia al principi.
1: Home, ja està bé, tu, sí. que respirem, tio, sí, que ahir era irrespirable.
0: Sí, sí. Ara ho deia al principi a la introducció, que quan he sortit de casa per venir aquí a la ràdio, anava amb pantaló curt i he hagut de tornar a pujar a dalt a posar-me els texans.
1: Sí, sí. No, aquesta nit tots tornarem a dormir abrigadets, i ben juntets, i
0: ai,
1: tornar
0: bé,
1: a sentir aquelles calforetes.
0: Com trobàvem a faltar aquest bon temps?
1: I tant. Bueno, no cridem victòria, perquè això d'aquí dos dies torna a pujar fins a 28 o 30,
0: Bueno, però de mica en mica ja... una cosa, estic content perquè això ja comença a fer olor a tardor. M'encanta.
1: Sí, això sí.
0: Sí. D'aquí quatre dies ja serà Sant Narcís, castanyes, panellets...
1: Exacte.
0: Ai, que bé.
1: Moniatos.
0: A la vora del foc. I un gall que ens toca els collons, tu!
1: Però això és primavera, estiu, tardor, hivern i totes hores,
0: Escolta, a veure, jo ara he llegit part de la notícia que sortia al diari de Girona,
1: sí.
0: I ara tu m'ho acabaràs d'aclarir, però es veu que aquest gall fot la guitza tot el dia i a més hi ha veïns que diuen que el propietari d'aquest gall fot un altaveu amb un micro perquè se senti més fort,
1: És bo. No, jo això no ho sé i no t'ho puc dir perquè no en tinc ni idea, i a part que a mi el diari de Girona em va descobrir aquest problema, perquè nosaltres en tenim un altre en el nostre carrer.
0: Ah,
1: i
0: sí,
1: això és tres carrers més avall.
0: Carai.
1: O sigui, la notícia parla del carrer Farigola,
0: sí.
1: I segons la foto que surt, ja la tinc controlada, la casa, però nosaltres que vivim al carrer Josep Irla, de Vilablareig, unes quantes cases més enllà de la nostra, hi ha un gall que des de l'any passat canta totes hores.
0: Ostres.
1: Totes hores vol dir al matí, que és quan li toca, a mitja tarda, quan es deu aixecar de la mitjada, al vespre, que deu tocar a no sé què, de matinada, tranquil·lament.
0: Ostres.
1: I clar, això a l'estiu, quan tens les finestres obertes, encara el sents més. I és, ja et dic, és igual que sigui llum de dia, com que estigui fosc, o sigui, ell no hi entén d'horaris.
0: No.
1: Ell canta, saps? Vull dir, deu ser la reencarnació d'en Pavarotti, no sé, saps?
0: Però, a veure,
1: ell canta, o sigui, tot el dia, però per això et dic que n'hi ha dos de galls a Vilablareig.
0: Clar,
1: un al carrer Farigola, i l'altre al carrer Josep Irla.
0: Està bé. El del carrer Farigola és el de l'altaveu,
1: Ja.
0: Però clar, a veure, no em diguis que no és ganes de tocar els de Llonsis a fotre un altaveu, és ben bé... Clar, això...
1: Però ja et dic, jo això no puc dir perquè no ho he viscut ni ho he sentit. Jo et puc parlar d'aquest que tenim aquí que canta totes hores. O sigui, ja hi estic d'acord amb això que dius, que si és cert, són ganes realment de
0: tocar els
1: de tocar el que no sona, no? Però, bueno, no sé, ja s'espavilaran amb les... No? Amb les autoritats pertinents, les municipals primer i no sé si les judicials després, si eleven el conflicte allà dalt, no? No sé. El que sí que és molt emprenyador, això sí que és veritat, són els sorolls del veïnat, diguéssim, no? I nosaltres, per exemple, en el nostre cas, jo et parlo del meu cas, vam ser la primera casa que es va fer en aquest veïnat que hi ha ara fa 15 anys. Llavors, clar, hem anat sentint tots els, com és normal, tots els sorolls de les construccions que s'han anat fent. Però ja hi comptes, vull dir, no ens faltaria. Ara, clar, hi ha maneres i maneres, ja. O sigui, els constructors saben que les obres no poden començar fins a les 8 del matí. Doncs hi ha hagut molts anys que hem hagut de queixar-nos, allò, esperant una setmana a veure si se n'adonaven, que a les 7, guarda 8, ja hi començaven a ser, i ara això, ara allò, ara pim, ara pam, clar, dius, no. I un servidor que treballa des de casa tot el dia, clar, sents les obres tot el dia en Dolby Surround, i quedes distret, saps? Si això hi sumes el gall les motos, aquest i l'altre i el de més enllà, n'hi ha per sortir i agafar-te un dia de fúria com aquella pel·lícula d'en Michael Douglas, saps?
0: Tu saps que a Suïssa el diumenge no es poden fer rentadores per no molestar els veïns?
1: Veus? Mira, els suïssos sí que en saben.
0: Sí, potser massa i tot, eh?
1: D'acord, a veure, si vius en un bloc de pisos, tant tu com jo que hem estat a Barcelona, saps perfectament què passa a la casa del veí, el de dalt, el de costat i el de tot arreu. Llavors, clar, si tens una balai d'aquelles que sembla que tinguis un toro mecànic, no? Més que una rentadora silenciosa, ja entenc que hi hagi certes...
0: Una balai d'aquelles, diu.
1: Sí, bueno, qui diu una balai, diu una miele o una boix, és igual. Però, hosti, sí que ho puc entendre.
0: Perdona.
1: A veure, no vivim sols, tu, no vivim sols. Per tant, siguem una mica...
0: A casa, a casa fem bones rentadores i bons frigorífics a Can Bosco, això sí que ho tenim, o sigui que un respecte pel meu cognom, sisplau, que les...
1: Boix,
0: no em diguis boix. Va, escolta, avui tinc dubtes.
1: Digui'm.
0: Tinc dubtes que l'endevinis. Segur que l'has sentit.
1: Ui, ja l'altre dia em vas anar amb aquella d'en Quincy Jones, que em vas deixar amb els mitjons al l'aire.
0: Amb els mitjons al l'aire, està com una cabra. Segur que l'has sentit perquè, res, l'any passat se'n va fer una versió. A veure, no et dono cap pista. Si veig que vas molt perdut, te la donaré. A veure si et sona. Primer de tot em dius si et sona. Our love is
1: alive. Sí, home, sí que em sona. So we begin. Però no recordo de qui és. Our love is alive, no? Però no sé qui és.
0: Stumbling in, que vol dir entrebancant-se. Our love is a flame. Suzy 4 i Chris Norman. Suzy 4, de la Suzy 4.
1: Ah, hosti, Suzy 4, tio.
0: Sí. Però és boníssima. Te recordes aquesta cançó, no?
1: Sí, tant que la recordo. Això és que és 70 què? 70 pocs, no?
0: No, 79, una cosa així, deu ser. 79, sí.
1: Doncs jo em pensava que es deia Our Love is Alive.
0: No. El nostre amor està viu, però quan està viu ens entrebanquem, stumbling in, ens fotem de cap per avall i només falta que el gall arribi allà. Bueno, maco, apa, escolta, paciència, adeu.

Gironès, Pla de l'Estany i Empordà, escolta de cap a cap a Taronja Ràdio, 94.4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A Kind of Magic dels Queen, són 4:45 de la tarda i 3 minuts. Taronja i Capital, cada tarda de cap a cap, i després de la publi arribarà... Loreen. Va guanyar l'Eurovisió 2020... Bé, és igual. Ara ho busco. Primer la publi.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Tens una casa o te'n vols fer una?
5: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
4: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
5: ho fa possible.
4: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Us deia que no me'n recordava de l'any que va guanyar Eurovisió. 2012, Lorin representant a Suècia. Us vull presentar La Faixa. La Faixa és una empresa cervesera de les comarques de Girona que, diguem-ne, d'alguna manera, ells l'han batejat com cerveses amb ànima castellera. Són tres joves emprenedors que un dia es van... De fet, van estudiar junts a la Universitat de Girona Enginyeria i van parir cerveses artesanals i en van dir-ne La Faixa. Però, a més, va coincidir que els tres formaven part de la colla castellera per excel·lència de les comarques de Girona, com és els Marrecs de Sal. Per tant, que passa que és perillós, eh? Barrejar cerveses i castells pot ser que tot s'ensorri, però en aquest cas no. Bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Saludem amb en Ferran Buixeda, en Buixi, et diuen així, no?
3: Així mateix, bones.
0: En Nil Besora i en Marc Canyigaral, en Canyi. Canyi o Canyi?
1: Canyi, Canyi.
0: Ah, no, perquè Canyi seria una mica més fotut, eh?
1: Sí, són més cap a les Espanyes, els Canyi.
0: Escolta, he explicat, la vostra és una història, diguem-ne, que no surrealista, però sorprenent. Us coneixeu estudiant... jo no sé si abans d'estudiar ja us coneixíeu. Expliqueu una mica la història, com va anar això?
1: Doncs, bueno, sorprenent, però una mica una cosa ha anat aportant a l'altra. Hem anat seguint els passos sense dir que no a res al final. Ens vam conèixer directament a la facultat, tots tres, perquè un és d'Olot, l'altre de Sal, i jo de Cassà de la Selva, i el punt d'unió va ser Girona. I després, és això que et deia, sense dir que no a res, després de la universitat vam passar a fer castells. Primer a la universitat, amb els Xurigués, i després amb els Marrecs de Sal. I, bueno, com que ja has parlat de la relació entre la cervesa i els castells, doncs hem acabat fent cervesa artesana.
0: Però clar, és una cosa que combina, però s'ha d'anar amb una certa cura, perquè pot ser el resultat una mica catastròfic, pot caure tot, eh?
1: La cervesa sempre al final. Un cop s'ha descarregat tots els castells, després ja descarregues tot l'altre.
0: Va, ja sé que... Va, posem-nos una mica romàntics i filosòfics. Defineix-me o definiu-me una cervesa que tingui aroma de castells. Com la descriuríeu? Verbalment, eh? Ara no tenim algú... No tenim la possibilitat de tastar-la i dir, escolta, aquesta, per exemple, n'hi ha una que m'agrada molt el nom, la... On és la granota? La granota peluda. La granota peluda. Hi ha una cervesa que es diu la granota peluda, senyores i senyors. A veure.
1: Sí, senyor. A veure, aquesta va ser la primera cervesa que vam fer. Just quan els hi vaig proposar que vinguessin a casa i provéssim de fer cervesa tots junts, la vam batejar d'aquesta manera. Era una tarda de juliol a casa, que hi havia granotes pel mig i ens vam tallar els cabells i d'aquí una mica el nom.
0: Molt bé.
1: I que em preguntaves quina cervesa tenia més aroma de castells, doncs vam seguir una mica l'herència d'aquesta granota peluda, que era al final un American Pale Ale, una cervesa rossa que passa molt bé, molt fresca per aquestes tardes de juliol. Aquesta frescor i toc tropical s'hi dona amb el llúpol, d'aquí el nom d'American, que es posen llúpols americans. Doncs, seguint una mica l'herència d'això, vam fer una cervesa per una colla castellera en concret, els Ganàpies, els que són els universitaris de l'Autònoma, a qui li van posar el nom de Margarita, i aquesta, no sé què digueu vosaltres, però crec que és una bona representació d'una cervesa castellera de cap a pèls.
0: Perquè el lema del món casteller el respecteu i teniu cerveses amb el nom de força, equilibri, valor i seny. El seny ja l'heu trobat?
4: No. És la cervesa que... És la cervesa que tenim pendent, perquè sempre hem dit que pel seny, fent honor al nom, volíem fer una cervesa sense alcohol, però encara estem buscant la recepta perquè ens quedi una bona cervesa sense alcohol. I a més, quan vam fer el primer any de l'empresa, vam fer una samarreta com commemorativa i vam jugar amb el fet de que no teníem seny i tenim el logo de Força, Equilibri i Valor i a baix en petit no tenim seny. I de moment seguim sense tenir-ne.
0: Pau, escolta, va molt bé, això, de no tenir seny, una mica de rauxa, de vegades és millor la rauxa que el seny. A veure, de fet, fins ara el que us ha empès fins aquí és més la rauxa que el seny, no? Perquè, diguem-ne, que tota aquesta aventura, 100%. Tota aquesta aventura està plena de rauxa.
4: 100%. Si no, no hauríem arribat aquí. Sempre hem dit que per sobre està l'amistat i després l'empresa. Per tant, si no ens divertim fent cervesa i acabem discutint-nos i això, s'haurà acabat l'aventura empresarial, però el que no s'acabarà és l'amistat que tenim, això ho segur.
0: Com us va l'aventura empresarial? Perquè crec que encara no podeu viure de l'aventura empresarial de la faixa i tots teniu feines respectivament pel vostre compte. Sí o no?
2: Sí, sí, cadascú treballa en una empresa diferent. De fet, no compartim, no, o sigui, no treballem en la mateixa empresa fora de la faixa. I al final el que és la faixa per nosaltres és algo que és un hobby que volem que sobrevisqui. Llavors, no podem viure tres persones d'això, és un projecte més aviat personal i per tant, per tenir les nostres vides funcionant, necessitem tots treballar.
0: Quants litres de cervesa produïu a l'any? Per fer-nos una idea, eh?
1: Mira, l'any passat vam produir més o menys 4.000 litros.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a veure aquest any. L'objectiu és anar fent a poc a poc.
0: No creus que n'hem fet un gran massa de les cerveses artesanes? Tothom s'atreveix a posar cervesa artesana. I aleshores, no sé, el mercat no està saturat de cerveses artesanes?
1: A veure... també és un món molt dinàmic. També n'hi ha molt pocs que poden viure només de la cervesa artesana i per ara hi ha molts més projectes com nosaltres, petits, que ho fan per amor a l'art de la cervesa artesana que no pas com a negoci en si. Llavors, aquests projectes anem fent. Sempre i quan tinguem temps i diners per dedicar i ganes, endavant. També n'hi ha molts que tanquen, malauradament, perquè sí que és veritat que... No diria que hi ha competència, perquè... És una paraula que no encaixa molt dins del món de la cervesa artesana. Tots ens ajudem bastant entre tots quan tenim preguntes o descobrim coses noves, ens anem donant consells. Però sí que és veritat que cadascú ha d'anar a buscar la seva àrea geogràfica. Tu vendràs, nosaltres que som de Girona, Cassà i tal, és allà on vendem més.
0: I Olot, eh? Jo també sóc d'Olot, eh? O sigui, em compta molts d'Olot.
4: Ah, sí? Mira.
0: Sí. Escolteu, sí, sí. I on la veneu, aquesta cervesa? On la gent que vulgui comprar, ostres, sobre la granota peluda, on l'ha de trobar?
4: Aquí a Girona, que és on més mercat tenim, tenim tant bars, sobretot bars especialitzats amb
0: granotes.
4: De bars hi ha el Forn, el B12, en allà la podeu trobar per consumir en el moment. I si no, després per comprar, aquí treballem amb el celler de Can Chiqui, que és una botiga de productes artesans del Gironès, que a part de cervesa també tenen vi i formatge. I si no, després a Cassà també estem a Can Paret, estem al Centro, estem a la carnisseria del poble. Ens anem obrint a poc a poc.
0: Molt bé.
4: I després també ens podreu trobar segurament, ho hem d'acabar de parlar, però a les barraques de Girona.
0: Home!
4: Allà ens
0: avui ho estava comentant. Avui és el primer dia que comença a fer olor a tardor i que et recorda a Tots Sants, Girona, Fires, les castanyes, barraques i tot això. Veus? Avui hem vist... Escolteu, amb les condicions meteorològiques d'avui, que han baixat 12 graus, de cop, quina de les moltes cerveses que teniu en recomanaríeu ara mateix? Va, i acabem.
4: La força.
2: 100% la força.
0: Molt bé.
2: Una cervesa negra amb aroma de cafè, cacau, de baixa graduació, sedosa, és una cervesa que acompanya molt i que a més és molt llaminera. Passa molt i molt bé.
4: I amb una llar de foc a davant.
0: Alça aquí.
2: I si vols, bueno, poden ser pastissets de xocolata sí. O unes postres.
0: Jo unes torrades amb anxoves de l'escala, eh? Si no et fa res.
1: El que vulguis, oh. És tota una experiència.
0: Molt bé. Escolteu, Ferran, Nil i Marc, moltes gràcies per ser aquesta tarda a Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital, i que us vagi bé la vida, i a veure si algun dia aquesta vida us permet dedicar-vos única i exclusivament del món de la cervesa. D'acord?
1: Ojalá.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
2: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio. També.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
1: Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: una ràdio només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Cinc de la tarda, 5 minuts, Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Fins a les 7 som aquí. D'aquí uns moments, la connexió dels dimecres amb el líder de l'orquestra Diversiones. Els hi donarem a veure com va anar el concert de les festes d'altura. He vist fotos i vídeos, vaja, és que estan com una cabra i omplen allà on van. Bé, doncs, he vist fotos i vídeos, vaja, és que estan com una cabra...

0: Va, que és un quart de sis de la tarda i amb aquesta música rebem cada dimecres Albert Fort, líder de l'Orquestra de Diversiones. Albert, com estàs?
1: Molt bé, vostè?
0: Molt bé, ja m'han dit que has triomfat.
1: Ha canviat el temps, Bosch! Ha canviat el temps!
0: Collons, digue-m'ho a mi, 12 graus de diferència entre ahir i avui.
1: M'he tornat a posar els pantalons llargs.
0: Jo, mira, és el primer que he dit aquesta tarda a les 4. He sortit de casa amb els pantalons curts i he pujat a posar-me els texans llargs, tu. Tinc fred de peus. Oh,
1: quin fred de peus. Però bueno, jo serà 3 dies, això, eh?
0: Sí?
1: Perquè, sí, home, perquè la cap de setmana que ve, aquest no l'altre, ja el d'hivernlani hi ha de tornar a sortir el sol.
0: Moment, no vagis tan de pressa. Escolta.
1: No vagis tan de pressa. Setmana.
0: Exacte, ja hi arribarem a la Diverland. Tu, escolta, m'han dit que el meu poble... Bé, jo dic el meu poble, però Olot té 40.000 habitants. La gent del meu poble està boja com vosaltres, eh? Va ser un èxit.
1: Va anar molt bé. La veritat és que ja va per si les festes són una bogeria. Mm-mm. Llavors, si només que els donis una mica de canya, la gent va respondre de puta mare, i això que tocàvem d'hora, tocàvem a quarts de 10, però bueno, tot Olot és una festa, no només el nostre concert, sinó tots els concerts, tots els actes, tots els dies. És d'aquelles festes que fan enveja, perquè la gent surt als carrers, va una mica com les festes del nord, de Sant Sebastià, de Pamplona, de quan és festa, i al carrer, doncs, tothom al carrer, i música, i juerga, i cachondeo.
0: Està bé.
1: Ho enyoro jo, per exemple, les festes d'aquí de la Costa Brava o de Girona. Al final, sí, són barraques de Girona, però és allà, no és en el centre, o aquí a la Costa Brava, en els espais, però aquesta manera de viure la festa major a la Garrotxa és increïble.
0: Sí, però pensa que és una mica també l'estil de les festes d'interior de Catalunya, eh? O sigui, això que hi ha a Olot ho pots trobar perfectament a Berga, semblant, ho pots trobar a Igualada, a Manresa, a Vic, a Torelló. Són estils de festa major d'interior, que en dic jo, eh? No sé si comparteixes. Tu domines més el món de la festa major que no pas jo, eh?
1: Sí, no, jo he estat en algunes d'aquestes festes majors com a músic o com a usuari quan era més jovenet, però les d'Olot jo crec que és que inclús gent que no és de Garrotxa, sinó ja de Gironès, de Palestany, de tot arreu de l'Empordà, puja a les festes. És com, a més, és que també la gent ho relaciona també una mica com a finals d'estiu, com una de les últimes festes, i ja després ja comença la rutina dels col·les i dels instituts. No ho sé, molt guai, va anar molt bé, estem molt contents, i vam anar-hi al maig i vam tornar al setembre, i esperem que, si no l'any que ve, d'aquí 2 anys, perquè és com aquest costum que hem agafat de cada parell d'anys, anar allà al Firal a tocar.
0: Molt bé. I ara la propera gran festassa... En un càmping de Calonja, la Diverland. Què és
1: bueno,
0: això?
1: Abans hi ha una cosa.
0: A veure, explica'm.
1: I així faran publicitat, també.
0: Digues.
1: Aquest cap de setmana, bé, demà som a Castell d'Aro, però, que també és una festa molt guai, divendres es munta una liada molt grossa a la Bisbal
0: per les Gavarres.
1: Pels focs, Gavarres.
0: Sí.
1: I, bueno, doncs això, hi som... i serem presents durant tot el dia. Hi ha activitats, concerts al migdia, caminada, vermut. Al matí us recomano molt un grup que es diu Reykjavik, que tocarà allà a l'hora del vermut. És un grup d'indie pop espectacular, d'aquí uns anys ho petarà. I llavors al vespre, doncs, hi ha els Fetus, la Gea, nosaltres, el Frenillo, en Masoni, Miquel Abres, la Chloe, bueno, vull dir que és... I tot gent d'aquí de l'Empordà, de la Bisbal i de Calonja, que participem en aquesta liada.
0: Molt bé, me n'alegro.
1: Convidar tothom que vulgui a passar un rato a la tarda, al matí, al vespre, i que col·labori, perquè bueno, s'estan recollint molts de diners i perquè bueno, doncs per poder ajudar les ADFs de les Gavarres.
0: Molt bé. I la Diverland arriba d'aquí 15 dies, dius?
1: Sí, el cap de setmana següent.
0: Perfecte.
1: I com que ja comença a sonar als 80, i ahir no sé què vaig veure a l'Instagram, que tothom feia que no sé què del xat, que tenien que com series als 80, no sé quina merda vaig veure, no vaig entendre gaire bé, però ahir tothom sortia com un repte d'aquests que havies de posar una foto.
0: Sí.
1: He buscat una cançó als 80, guapa, xula, molt d'Iberlandera, de la Blondie.
0: M'encanta, és una de les... Call Me.
1: perquè tu em truques cada dimecres i avui m'he inspirat i la trucada de cada dimecres i ho enllaçarem així.
0: Ostres, jo la Blondi és
1: Joan,
0: que...
1: Joan, te veig apagat, eh?
0: Com?
1: Te veig apagat, tio.
0: Apagat? No, què va? Sí. Que no, fill meu, que no. Aquesta cançó, a mi la Blondi m'agrada molt. M'agrada molt aquesta i m'agrada el Heart of Glass, totes les cançons de la Blondi, però aquesta té una marxa i una trempera increïble. Sí. M'agrada trucar-te i emprenyar-te.
1: Això. Per això, dic, deixa, avui li dedicaré a ell, perquè sabia que tindries un dia així a pioc. Ho intuïa.
0: No sé
1: si ha sigut...
0: No.
1: Que faria fred, que vingui
0: no,
1: a la
0: pluja. No. Estic perfecte, en perfecte estat de revista. Albert, fins dimecres. Una abraçada.
1: Cuida't, adéu.
0: Adéu.

0: And Break My Heart, Toni Braxton. 6:02. Run Like the Wind, Christopher Cross. Això és el que ens espera després de la publi. Fins ara.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat, d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
11: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
12: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
9: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Radio Capital.
9: Per saber tot el que passa a casa teva.
16: Cançons que quan les sents
9: et porten molts records.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dani Cortés.
1: Hola, Dani.
2: Oi, com m'agrada quan la Lola diu el meu nom, eh?
1: Molt bé, molt bé. Encara s'ha refredat, eh?
2: Jo no.
1: Ah, em semblava que
2: no.
1: Sentia amb el nas tapat.
2: Deig tenir els greus, sí. Els greus activats.
1: No ho sé, 12 graus han baixat les temperatures, dèiem. S'està de conya, eh? S'està de conya. Abans de comentar notícies curioses de les comarques de Girona, sí. Una notícia curiosa és que hi ha un gall de Vilablareix que desperta mig poble. N'hem parlat avui aquesta tarda amb en Martí Gironell, sí. I a partir d'aquí demano a veure quin és el soroll que provoquen altres que t'emprenya més, els veïns fent jo que sé, obres d'allò, que passa una moto a les dues de la matinada. Quin és el soroll que et toca més els dallonsis? Va, pensi.
2: Les motos, aquelles motos que... Rrrm, sí. O quan un cotxe aquests que tenen el tub d'escapament trucat, sí. Aquestes em posen molt nerviós.
1: Per ser que la majoria porten el tub d'escap trucat, eh? No?
2: Què vols dir, la majoria?
1: La majoria de motos.
2: De motos, ah, sí. No ho sé, sí, suposo, sí. Quan passen allò... Totes les motos haurien de ser elèctriques, sí, i endavant.
1: A veure, comencem. La història de l'última telefonista de Flaçà i una trobada inesperada amb una figura del surrealisme arriba al teatre, senyores i senyors.
2: Doncs sí, una obra inspirada història real. Una dona que va treballar durant anys a l'antiga centraleta telefònica del municipi de Flaçà, i és precisament on se situa una ficció que arriba d'aquí uns dies a Flaçà i que suposo que després començarà a girar. L'acció ens porta al Flaçà de 1971 i la telefonista escriu poesia d'amagat mentre treballa a la centraleta, i un dia apareix una dona elegant amb dues maletes i accent estranger, i està convençuda que aquella telefonista és en realitat una antiga amiga seva, una poeta brillant, lliure i amb una vida molt diferent. La telefonista insisteix que s'equivoca, i a partir d'aquí l'obra juga amb aquesta confusió per imaginar les vides que podríem haver viscut i les decisions que no van prendre. Una història inspirada en l'àvia de l'autor de l'obra, que realment va ser realment l'última telefonista de Flaçà dels anys 30, es va presentar el maig passat a Barcelona, i ara torna al poble on va néixer aquesta història, perquè es farà una lectura dramatitzada el 20 de setembre al Casal de Flaçà, una obra gratuïta, i que és interessant, no?, aquestes figures, sí. de les telefonistes, sí, que els, sí. que hem nascut fa poc, Joan, sí. ni recordem, ni hem conegut.
1: Jo sí, eh?
2: Tu sí que ho has conegut, sí. Ai, no ho hauria dit mai.
1: Sí, a veure, jo me'n recordo que quan vivia a Olot i havia de trucar a Santa Pau,
2: sí.
1: No hi havia telèfon directe, hi havia una telefonista, i havies de dir, escolti, sisplau, em pot posar amb el número 25, perquè hi havia potser 25 telèfons.
2: Ja.
1: Santa Pau, et parlo dels anys 80, una cosa així, que ja... tampoc tan lluny, i sí, hi havia la telefonista, li passo com aquestes, amb sí. clavijes d'aquestes,
2: jo d'aquest tema, una de les coses que em va sorprendre un dia que vaig entendre i ho vaig descobrir, saps aquest gest que es fa als bebès, sí. als nens petits, sí, sí, sí. amb el melic, de sí, ring, sí, ring, sí, ring, sí, ring, sí, jo sí, dic sí. això, i un dia pensant, dic, clar, no, és quan poses el gest de posar el cable telefònic,
1: clar.
2: I a més,
1: hi havia la llegenda urbana, que crec que en bona part era cert, que les telefonistes escoltaven.
2: Clar, llegenda urbana, no, això segur que és veritat. Si podien, escoltaven. I tant.
1: Va, anem a Puigcerdà, que es plantegen una novetat, però tinc un dubte aquí, eh? Es plantegen una novetat inèdita fins ara, poder navegar amb les barques de l'estany també durant l'hivern, però sí, molts dies a l'any està glaçat l'estany.
2: Bueno, però cada vegada menys, segur.
1: Ah, això sí, també és veritat. Va, explica-m'ho.
2: Doncs això, que les barques han tornat aquest estiu a Puigcerdà després de 3 temporades sense funcionar, i aquest retorn ha fet que l'Ajuntament es plantegi un pas més enllà, perquè la intenció és preparar un nou servei que permeti mantenir les barques durant tot l'any. Això voldria dir que per primera vegada també es podria navegar per l'estany durant els mesos d'hivern. Evidentment, sempre que el temps i les condicions de l'estany permetin fer-ho amb seguretat. Ja ho sabeu, les barques són un dels atractius turístics més coneguts de Puigcerdà. Aquest estiu han funcionat cada dia, al matí i a la tarda, a 5 euros la mitja hora. Els infants de menys de 6 anys...
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, home, clar, si això va cap a l'Ajuntament...
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, si tens menys de 6 anys, pagues no, 2 euros. No. No els tens? No, no els tens. No, no. Ara mateix, això, fins a mitjans de setembre, d'aquí uns dies s'acabarà el servei, però de cara al futur és unir la gestió de les barques amb la del bar que envolta l'estany, i això permetria mantenir l'activitat més enllà de la temporada d'estiu. Per tant, doncs, si la proposta tira endavant, la típica imatge de les barques de Puigcerdà podria deixar de ser exclusivament estiuenca.
1: Figueres ha celebrat els 60 anys de Star Trek d'una manera poc habitual, amb un concert d'arpa i violoncel.
2: Doncs sí, la mítica saga de ciència-ficció arriba als 60 anys. El primer episodi es va emetre el 8 de setembre del 66 als Estats Units, i 6 dècades després l'univers de Star Trek s'ha convertit en una franquícia, doncs, formada per sèries de televisió, pel·lícules, llibres, còmics i videojocs. I Figueres s'ha sumat a la celebració. El Museu del Joguet va acollir divendres passat un concert acústic amb músiques de diferents sèries i pel·lícules, però amb una combinació d'instruments que probablement no és la primera que ens ve al cap quan parlem de naus especials, que són aquesta arpa i violoncel. Durant més d'una hora es van interpretar adaptacions de bandes sonores de la saga. La celebració també va incloure una exposició amb objectes relacionats amb cartells de Star Trek. No sé si
1: Jo tampoc, jo sóc més de Star Wars que de Star Trek. Va, tu, i acabem precisament aquesta setmana, el dilluns, avui què som?
2: Avui dimecres.
1: Dilluns vaig entrevistar a Pons Feliu, el director del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, i em va parlar de que això que ens comentaràs ara, que s'han batut el rècord històric de grons rojos degut a que ha plogut molt aquest hivern i han vingut cap aquí.
2: Doncs ja està, ja m'ho has explicat. Podem deixar aquí, no? Dic, 80 parelles reproductores s'han comptabilitzat aquest any. És la xifra més elevada des que es van començar a recollir dades al 1993. L'anterior rècord era del 2020, aleshores van ser 77. I clar, i en comparació amb només fa 2 anys, és una comparació cridanera, perquè en plena sequera no van arribar-hi a les 30 parelles, i ara són unes 80 parelles reproductores. Les pluges de l'hivern i la primavera, juntament amb les llevantades, han mantingut uns nivells d'aigua elevats, i això ha creat unes condicions especialment bones perquè els ocells puguin criar i trobar aliment. L'agró roig acostuma a fer niu als canyissars. Cada primavera torna a l'Àfrica. Això em trobo flipant.
1: Ho saben, eh?
2: Sí, cada primavera tornen a l'Àfrica, busquen zones tranquil·les amb vegetació i sobretot prou aigua, i després tornen per poder saber quantes parelles hi havia aquest any. Fins i tot ha calgut observar els canyissars des de l'aire amb drons. El resultat és aquest nou màxim històric dels aiguamolls de l'Empordà, i això n'anem parlant sovint, eh? Te n'has adonat que sovint parlem de noves espècies, de rècords d'anidaments, etc.
1: Sort que els aiguamolls no hi podran entrar les motos amb les trucades, eh?
2: Sí.
1: I que per molts anys. Gràcies, Dani, fins la setmana que ve. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Les tempestes han deixat més de 70 litres per metre quadrat a Campdevànol, al Ripollès, i també s'han superat els 60 litres a Sant Joan de les Abadeses, mentre que a Olot, a la Garrotxa, s'han acumulat més de 50 litres. La pluja ha caigut amb intensitat en alguns moments i a Olot s'han arribat a registrar prop de 5 litres en només un minut. Tot i aquest episodi, les afectacions han estat limitades i no costen danys materials importants. De fet, a la capital de la Garrotxa s'han produït algunes incidències puntuals en baixos, però els problemes ja s'han resolt. L'episodi ha obligat els bombers de la Generalitat a atendre prop d'una vintena d'avisos a la regió d'emergències de Girona des de mig matí. I l'Ajuntament de Girona convida els visitants de la ciutat que descobreixin i aprenguin la llengua catalana a partir de banderoles que hi ha en edificis de titularitat municipal i díptics que es repartiran en zones turístiques. Els díptics contenen algunes paraules bàsiques com ara salutacions, com demanar indicacions o pagar el compte en restaurants. L'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha assegurat que la intenció és explicar que Girona és una de les capitals dels Països Catalans i que els visitants entenguin la importància de la llengua en la seva estada a la ciutat. Les primeres banderoles s'han penjat a la Casa Pastors, davant de la catedral, però aviat se n'instal·laran en altres punts. I l'Hospital de Figueres ha tancat l'exercici 2025 amb un increment de l'activitat quirúrgica. Durant l'any passat es van dur a terme un total de 12.368 intervencions, xifra que representa un augment del 9,5% respecte a les operacions registrades al 2024. El creixement s'explica principalment per l'increment de les cirurgies majors ambulatòries, que pugen un 20%, i per les cirurgies menors ambulatòries, que creixen un 8,7%. I fins aquí les principals notícies d'aquest dimecres de les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sí, sí, 5 minuts, Taronja, Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments, en aquesta última hora de cap a cap, al Ràdio Show de les Tardes de Girona, anem a Figueres, Carles Ayats ens espera, per conèixer activitats del cap de setmana, culturals la majoria, i també per descobrir coses a vegades que hi ha al darrere de grans èxits dels 80 i 90.

0: Carles Ayats.
1: Com sempre des de Figueres, a aquesta hora els dimecres, Carles Ayats. Bona tarda, Carles.
2: Bona tarda, Joan, i a tots els que segueixen el programa.
1: Què? Quants graus han baixat a Figueres d'ahir avui, de temperatura?
2: Estem a 21, calcula doncs ben bons 9, no? Que no està gens malament. Tinc la finestra oberta i de debò que s'agraeix l'aire que va entrant i sortint de l'habitació.
1: De debò. Ja tocava un dia després, portem, no ho sé, ara també no vull contar-ho perquè m'equivocaria segur, però vaja, jo crec que ben bé 3 mesos, tu diries 3, oi que hem tingut pràcticament 3 mesos de molta, molta, molta calor?
2: Fixa't que ja hem deixat de parlar d'onades de calor. Jo sé que, penso a vegades que això ja sembla la platja de Tarifa, no? Que ja tot són onades. Doncs jo crec que ens hem trobat que aquest estiu, de debò, que no hem sortit, i la veritat és que les temperatures han estat elevades, tant si estaves a Figueres com si estaves a d'altres punts. Aquest estiu he estat al Ripollès. Sí que a les nits podies tapar-te una mica, però durant el dia, Déu-n'hi-do, la que et queia.
1: Avui el que ha caigut és bàsicament a la Garrotxa i al Ripollès, vaja, tempestes increïbles. I curiosament es veu que a la zona on van alertar ahir amb un missatge és alert, em sembla que era el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès, que havia de ploure molt i que no hi havia escola, doncs que no ha plogut i la gent es queixa d'això. Però, en fi, escolta...
2: El tema aquest de les alertes mereix un capítol a banda.
1: És perillós, perquè per excés i per defecte, eh?
2: Totalment d'acord.
1: Però jo prefereixo que m'avisin per excés. El que passa que, esclar, si aquest excés m'implica a no moure'm de casa perquè, esclar, no ho sé, però vaja, jo crec que avui dia, en totes les tecnologies que hi ha, clar, el temps és imprevisible, però...
2: Mai també han dit, i malgrat que hi ha grans meteoròlegs en aquest país, ha quedat demostrat en el dia d'avui que malgrat tot, a vegades no afinen, tot i que també avisaven al matí que podia aparèixer el que ha passat aquest avui, precisament a la zona on tot ho deies. No? Però bé, esperem que aquest cap de setmana no plogui, que la temperatura es moderi, perquè tenim molta activitat a l'Alt Empordà.
1: Som-hi, va.
2: I molta és al carrer, i sabria greu. Mira, com et deia, aquest serà un nou cap de setmana de cultura i de festa popular. Com us comentava i us avançava la setmana passada, Castelló d'Empúries torna a l'edat de mitjana. Se celebra la 34a edició del Terra de Trobadors, que va de divendres a diumenge. Aquest any la festa està dedicada a Guillem Escarré, un personatge que va viure a cavall entre el segle XIII i XIV, era fill de mercaders, carai, nascut en aquesta vila, i que va protagonitzar un extraordinari ascens social i polític fins a arribar a ocupar càrrecs destacats a Catalunya, Nàpols i Roma. O sigui que poca cosa amb el personatge, que centrarà conferències i espectacles dintre d'aquesta edició del Terra de Trobadors, on també hi trobareu cercaviles, música medieval, oficis artesans, jocs, sopars i postes de foc pels carrers del centre històric. Com a novetat, dir-vos que aquest cap de setmana s'estrena al petit municipi de Terrades la primera edició del Festival de Poesia Invers, un festival que sota el lema Poesia és nom de dona, doncs acollirà a 4 rapsodes i poeteses com la Marta Coll, la Marisa Mitjà, l'Elisabet Riera i la Caroline Mowat, que oferiran recitals, alerta, a jardins particulars oberts per l'ocasió. O sigui, podrem gaudir de jardins, espais tancats, que s'obriran expressament per gaudir d'aquesta proposta i els recitals es faran entre les 11 i les 9 del vespre. Lògicament són espais tancats, hi ha un aforament limitat i la taquilla serà inversa, és a dir, pagaràs a la sortida depenent de si t'ha agradat o no. Pel que fa a la resta d'activitats,
1: que bo,
2: sí.
1: Ostres,
2: sí.
1: O sigui, pagaràs
2: això, si és com els frit...
1: digues.
2: Sí, és com els fritours aquests que de vegades vas a una vila de qualsevol lloc i vas a fer la visita i si al final t'agrada pagues i si no. Jo he vist gent que ha marxat sense pagar i crec que tothom es mereix una recompensa per la seva feina, malgrat que a vegades hi hagi qui l'encerta i altres qui l'esguerra una mica. No? Però bé, sí, aquí van en taquilla inversa. Si voleu gaudir d'altres coses, doncs mireu, concert gratuït de l'Ecoc a l'Escala, una proposta teatral de Toni Albà a Llançà, a Peralada celebren el Festival Transhuman i s'inaugura l'exposició Les Rutes dels maquis, Camins d'Esperança i Llibertat, al MUMA de la Jonquera. I diumenge, alerta, se celebra la festa de l'Alioli a Creixell, on es lliuraran diversos premis, i un d'ells serà per l'Alioli més surrealista. I amb això completarem un cap de setmana bé, especialment intens.
1: Molt bé. Escolta, clar, l'Alioli torna. Jo no sé si... Però unes torrades amb Alioli són boníssimes.
2: Escolta, ara que comencen a venir aquests dies de fresca... Bueno, de ser... Molt bé, molt bé.
1: Escolta, si ens frotem una torrada amb Alioli... i ballem la cançó que ens has proposat, ens pujarà una mica, se'ns remourà l'estómac o no?
2: Jo espero que no, perquè és una cançó prou interessant, no? Avui tornarem, si m'ho permets, a viatjar als 80 amb una cançó que en realitat havia nascut 15 anys abans. I ho fem perquè els Pet Shop Boys, que són els protagonistes d'avui, acaben d'anunciar un disc dedicat a un personatge inesperat en el món del pop, el matemàtic Alan Turing.
1: El que va fer totes aquelles equacions de la Segona Guerra Mundial. Hi ha una pel·lícula increïble, boníssima, que es va suïcidar per la seva condició sexual, homosexualitat, i vaja, és Alan Turing,
2: el desxifrant, desxifrant l'enigma. Una gran pel·lícula.
1: A veure, el que no enquadra, si sembla... Pet Shop Boys i matemàtiques no enquadra a mi, eh?
2: Bé, tampoc l'he triada perquè hagi començat el curs, tot i que ha començat de la manera que ha començat. Sí, eh? Sí. L'he triada doncs, perquè surt aquest disc, es diu A Man from the Future, és una biografia musical de Turing, que bé, ho has dit tu, ha estat matemàtic, criptògraf britànic, aquí ve molta part de la seva fama, però també hem de recordar que va ser pioner de la informàtica moderna i fins i tot de la intel·ligència artificial que avui tenim doncs, a qualsevol indret, inclosa la nostra butxaca i el telèfon mòbil.
1: Va, dona'm alguna pista de la cançó que escoltarem avui.
2: Mira, t'ho poso fàcil, com sempre. Va ser número 1 d'anar al Nadal del 1987 al Regne Unit i va deixar de número 2 una cançó que avui és gairebé un himne nadalenc, però d'aquells més transgressors. La cançó dels Pogues i el Fairy Tale of New York.
1: Vaja, aquesta suposo que és fàcil, eh? D'endevinalla, Always on my mind.
2: Perfecte, doncs aquesta la ballarem amb l'Alioli a la panxa. Vinga, els Pet Shop Boys la varen publicar el novembre del 97, per tant, l'any vinent, com moltes de les cançons que estan passant aquests dies per aquí, farà 40 anys,
1: però la cançó no era seva, eh?
2: No, la varen escriure Wayne Carson, Johnny Christopher i Mark James. Qui va ser la primera en enregistrar-la és la Brenda Lee, però amb la veu de qui tothom la recordem és la de Elvis Presley, perquè és un dels seus clàssics del 72. De fet, en aquells moments l'Elvis s'estava separant de la Priscilla i molta gent va interpretar que aquesta lletra era com una mena de confessió personal. Algú que reconeix que no ha cuidat massa la relació i que potser quan se n'ha adonat ja és com
1: massa tard. O sigui, és una balada de penediment, això del Always on my mind.
2: Totalment. I aquí hi ha la gràcia una mica dels Pet Shop Boys, és a dir, que ells no varen imitar ni a l'Elvis ni tampoc en el Willie Nelson, que és un altre dels que la va cantar i que en va fer una fantàstica versió country l'any 82. Neil Tennant i Chris Lowe, els nostres protagonistes avui, van agafar aquella balada, la varen reconvertir en una explosió de sintetitzadors.
1: I com els va arribar això?
2: Mira, la història també és divertida. Aquest any, precisament, participàvem en un programa de televisió on es commemoraven els 10 anys de la mort de l'Elvis. Es deia el programa Love Me Tender. I havien d'escollir una cançó seva. I mira per on van triar aquest Always on My Mind. Havia de ser només una actuació televisiva, però va funcionar tan bé que va convertir-se en un senzill.
1: I va arrasar, va ser tot un èxit aquesta cançó.
2: Home, recordem-la, eh? Número 1 durant 4 setmanes al Regne Unit, número 1 de Nadal i número 4 als Estats Units. Va ser, precisament, un dels grans èxits de la seva carrera.
1: Va, però tornem a l'homenatge a Alan Turing.
2: Sí, mira, aquest A Man from the Future, que ningú es pensi que és un disc pop, és una obra de 8 parts que els Pet Shop Boys ja varen crear amb Andrew Hawkes, el biògraf de Turing, i que es va estrenar a la BBC el 2014. Ara l'han revisada, l'han enregistrada de nou amb la Juliette Stevenson com a narradora i la Manchester Camerata Octet.
1: Molt bé. Doncs aquí tenim a Pet Shop Boys, Always on my mind. Carles, fins la setmana que ve.
2: Fins a la setmana vinent i bon cap de setmana o el que resta de la setmana per tothom. Vinga.
1: Adeu.

0: El Houdini de la Dua Lipa ens porta a 2:15 i 2 minuts i després anirem a Itàlia.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Si dice così, no?
0: Sí, sí, es diu així.
1: E poi, e poi.
0: Recordarem a Pino D'Angio.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Ai, Esmeralda, se'n recorda d'aquestes cançons italianes?
1: Ai, a mi de cançons italianes, no. A mi m'agradava aquella en Gino Paoli, saps? Aquelles cançons de la Mina,
0: sí.
1: Una mica la Rafaella Carrà, també sí. M'agradava, però per mi ja era massa, una mica massa fresca. I m'agradava aquell... M'agradava un que es deia Adriano Celentano.
0: Oh, és molt bo. Sí,
1: aquell,
0: era
1: aquell
0: molt bo.
1: Sí que m'agradava, perquè aquell tenia molta marxa i sí, a mi m'agradava aquell molt, home.
0: Molt
1: I m'agradava perquè era guapot. Però tots aquests cantants italians eren uns galants, hòstia. Aquí no en teníem cap d'aquests. Teníem el Jorge Sepúlveda o el Luis Aguilé, però no era pas el mateix.
0: Per favor, no compari.
1: No era pas el mateix.
0: Escolta, Esmeralda, has tret la paraula fresca. Collons, quina fresca, eh? 12 graus han baixat les temperatures.
1: Ai, fill, ja d'hora, buita, a 19 graus me marca el termòmetre aquí a Esclanyà. 19!
0: Ostres.
1: Ahir estàvem a 34, la mare que em va parir.
0: Que bé, eh?
1: És... Ai, sí, és... fill, jo penso que avui m'astre, posaré la bata per dormir. Oh, està clar, buita, és que fa dies que dormo en Conilla, eh?
0: Conilla,
1: ara penso que me posaré la bata, Conilla per sota, però amb la bata posada, i que me refresqui el seto.
0: Escolta, jo saps què faria, Esmeralda? Com que ha refrescat tant, agafa una bossa d'aigua calenta i posa-te-la per si de cara, refresca molt aquesta nit, eh?
1: Sí, home, estem arreglats a principis de setembre. Estima, llacs. No, Déu-vos en guardi. No, s'ha d'aprofitar aquesta fresca.
0: Molt bé. Escolta una cosa, avui estem parlant dels sorolls que us emprenyen més arran d'aquest gall que vages a fer famosa a Vilablareix, que no deixa d'emprenyar els veïns a totes hores.
1: Ja ho he sentit per la ràdio. Són boins, la gent. Però diu que els hi posa un micròfon, també,
0: sí,
1: d'aquest gall. Sí,
0: sembla ser que el propietari posa un altaveu, un micròfon, per tocar els dallons i els veïns.
1: És que això, ben bé, s'ha de ser un cabronàs, la mare de Déu. Perquè, home, a mi tots aquests de Barcelona que es queixen, ja, que si les campanes, sí. Que si els galls, que si els gossos, però que els gossos també emprenyen, eh? Tots aquests de Barcelona que diuen això, jo, buita, vols que tenia una cosa, el cul i pixo, ja se'n poden anar a casa seu, si volen. Ara, això, ai, és que les vaques fan peste, perquè no diuen pudor, diuen peste. Ara, si una cosa és això, i l'altra cosa és fotre-li un micròfon amb el gall i un altaveu per tocar els collons als veïns. Això és posar el juzgat de guàrdia.
0: I tant, i tant. Tu no tens, a la Masia no teniu galls i gallines o només teniu vaques?
1: No, esclar, que tenim de tot. Home, hasta un toro havíem tingut. Sí, saps quin és l'animal, de tots els animals que hi ha de casa, saps quin és el que toca més els collons?
0: Quin?
1: Les oques.
0: Per què?
1: Però tenim quatre oques. Oh, per què? Perquè no has vist mai una oca, tu, eh?
0: Home, i tant, per favor. El que
1: oh,
0: vas...
1: doncs no, si el haguessis vist no ho diries, no m'enganyis, Millano.
0: Sí, home,
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè, guaita, les oques, a la que t'hi costes i els emprenyes, sí, amb... es foten les pessigades que et deixen distret.
0: Tenen una mala llet.
1: Però abans de pessigar, es foten a cridar, fan... Te miren amb aquella cara de... Te miren amb cara com si t'estiguessin dient ja vindràs a la mort del matxo, saps?
0: Sí.
1: I te miren amb aquella cara com vulguem dir, ui, aquest cul que veig aquí no farà pas més festa major. I comencen a cridar, i buita, te diré, ni els gossos de casa, ni les vaques, home, les vaques de tant en tant fan bu, ni el cavall que tenim un cavall i tenim un matxo, encara que facin allò el renill aquell, no fan la fresa que fan les oques. I a més, quan ho fa una, són com els de Barcelona, com Mare que Blava, quan ho fa una, totes s'hi posen. Sí, és el mateix.
0: Que els de Barcelona que van a Mare Blava. Escolta, deixem-ho aquí. Escolta, que tinguis una plàcina i fresca nit, Esmeralda, adéu.
1: Ai, capítol, demà te telefonaré per dir-ho, adéu.
0: Adéu.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Família, toquem el dos.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Demà tornem a les 4. Adéu-siau.

0: tal.
1: Valentina, porta-lo, crele.
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable del 10 al 23 de setembre. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
6: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
0: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
3: Manamana.
4: Maxil Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxilo Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxilo Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxilo Estètic i demana la teva visita.
5: Maxilo Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
2: No cal explicar-ho. Escolta-ho, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà. What's

0: anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que li ve

0: Natal.
1: Valentina, porta l'ukelele.
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: Barregem la música que més ha sonat. It's in your eyes. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.